Una Marieta. Mai no sabré si saps o no. Sé que un bon dia em deixares, no sabent com t'estimava jo. Pe petita, petitona Marieta, qui sap el teu saber? Si tu, veritat, que res sabies, sempre dient-me tot, això no ho sé. Pe petita, petitona Marieta, sabràs el que sent